A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. A les 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar.

Mitri al bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I sent millor contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demanar.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: però... Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
2: I pujo al metro de nit...
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

farà de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Deaf Boys!

0: tinc que mai.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Mori el Branc, de Fetus.
3: En Joan va baixar la fonda.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Yes, I'm gone.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: sé que te amo, sé que te adoro, sé admiro, sé parlo, sé que te estimo, sé que te...
1: Escoltes, ICAT.
2: Juguen amb els dits, dec, dec. Em pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull...

festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: els fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols.
1: A ICAT, l'estiu sona diferent.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

Festa i Drama, Maria Jaume, una de les 10 cançons candidates al Premi Cerveri d'aquest 2026 i de les que farà brillar en directe el proper 25 de setembre a les Festes de la Mercè de Barcelona. Molt bon dia a tothom, ben amunt hem començat i no fluixem encara el ritme amb l'estimulant electrònica de Balma.

Sexy for me, Jason Derulo, amb una de les seves cançons més sensuals, i descobrint ara i cat la nova i jove promesa del pop, Ila Miller, amb Stars Lullaby.

0: Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes. Més cultura. Nous continguts, nous espais i una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts. Nota de veu, Loft, Pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: Per recordar el 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona, l'exposició Feminismes Fílmics a la Filmoteca de Catalunya revisa la influència que el moviment feminista ha exercit en el cinema i la creació videogràfica catalana. La mostra s'articula en les nou temàtiques que es van debatre en les jornades, com ara treball, barris, educació o sexualitat. Més informació a filmoteca.cat, recomanat per ICAT.
1: Linkat. Linkat. Aicat.
3: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
1: Escoltes, Aicat.

0: Un bitllet per tu. Melodies, trapelles i estimulants amb l'energia guitarera de Dan Pelou i el Comboi. Aquest dissabte que els podràs veure desplegant les seves cançons en viu a l'acústica de Figueres.
1: És estiu. Escolta i cant.
0: Aquí seguim viatjant amb un dels hits ara més virals de Henry Moody.

0: viure dins de mi.
1: Cora, des de Tossa de Mar, amb aquest homenatge que fa als estius a les nostres cales de la Costa Brava. 9:33, una mica ara de so clàssica i cat en mans del duet NKTO.

0: ICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica, el festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost, a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra, a ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i Cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al Polen. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Vols saber tot el que passa el mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.

Home, així és tema de la pel·li Goat, amb el ritme de les Flow. Les que diuen, són les noves Destiny Child britàniques. De seguida passa per Icat, la Ludwig Van, abans que relaxem la cosa amb la nova música de Del Gat.

I millor encara, els podràs veure en directe en concert aquest divendres a la Festa Major de Sant Vicenç a Torelló. I el dissabte, nova oportunitat de veure la Ludwig Band a l'acústica de Figueres. 7:10, ens quedem ara amb el nou himne pop de Mimi Webb.

0: S'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Escoltes ICAT.

Ben rumberos, Dani Six Iskit, disposats a allargar l'estiu al màxim per gaudir més que mai dels bons moments que ens dona aquesta època de l'any. 10 del matí, 5 minuts, el temps ha dedicat per Aloki, J-Lo, Jennifer López.

Cançons ideals per anar dinant i oblidar problemes. Missou extra amb el Right Here. I ara, ja que hi ha ICAT, et porto la cançó que ha sonat intensament aquest estiu de Soc un Bohemio.

0: que vindran.
1: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: Com vas camuflar la intenció?
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: I just wanna dance all night, have a little fun, I think I might.
5: I've got you on my mind, let's have a good time.
4: I just wanna dance all night, have a little fun, I think I might.

0: atent que mai.
1: De l'Underground a omplir grans estadis i festivals, aquí teníem el so flamencat de Rostovski, dels artistes que passarà pel Festival B al Parc del Fòrum el pròxim 19 de setembre. Anem avançant el dimecres amb Chloe Bailey, una de les veus protegides per Beyoncé, Better Than She Can.

Recuperant aquell cap del Hits del Lai, un d'aquells èxits que ens continua posant en forma de Shakira i d'aquest so llatí, el ritme ara electrònic ens porta la Q.

0: Cat torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes. Més cultura. Nous continguts, nous espais i una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts. Nota de veu, loft, pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICAT. Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party, FM, App i 3CAT.

Segurament t'estimo de les últimes i més romàntiques històries dels Amics de les Arts. I un altre nou senyal ens arriba ara del talentós Masego.

0: iCat, a l'FM, a l'app i a 3Cat.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa mig fet, mai no tanco un clau, no hi firmo papers. Sempre vols més, apreta'm, em deixo la pell, crema. No és suficient.

0: Ben motivada i en el seu moment més animat, aquí teníem a la Gigi Ros mostrant el seu arsenal musical amb aquesta pulsió.
1: És estiu, escolta i cat.
0: I a la fi del món anem ara amb aquesta proposta compartida entre els Vitala i Pujoli.

Somebody to Everybody, així és com sona el primer tastet del que està per venir de la Paula Jornet. I així hem engegat aquest matí del dimecres aïcat, 11:03. Aquí seguim posant ritme i color amb les Kids Aye.

Let's go amb les bones vibes de la família 31 Fam, un dels grups que continuen anant amunt i avall del país aquest estiu, tocant en directe les seves cançons. Per exemple, demà dijous els tindreu a la festa jove de Pineda de Mar, i també el dissabte a la 31 Fam, en concert a l'acústica de Figueres.

0: ICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica. El festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra. A ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

Doncs de les millors coses que li ha passat a l'escena catalana, el retorn de Renaud i Clara, melodies pop amb les que ens continuen atrapant els de Ponent, com aquesta Amb tu podria estar. Doncs amb tu, al teu costat, seguim amb Youngblood.

L'avi Givert, portant-te la bona sort amb el seu amulet, un altre dels afortunats encerts, que suma la seva carrera, la concursant més jove de la primera edició d'Eufòria. I aquí seguim a ICAT sumant més cançons, aquesta en mans de Chloe Bailey, Better Than She Can.

Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes. Més cultura. Nous continguts, nous espais i una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts. Nota de veu, Love, Pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICAT. Vols saber tot el que passa el mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca. ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.

0: Sexy.
1: Dues germanes, dues carreres d'èxit. La Muixca i Patial amb aquest tema Sexe Sexy. I aquí arriben a ICAT, les jugadores de primer nivell de Coileray.

0: Escoltes ICAT.
1: Get them gone.

Gede Alba, sacrejant amb el seu celebrat rock de guitarres. Un dia normal. Directes que anem a l'ICAT el dia de les 12 amb el ritme de Meghan Trainor a la recerca d'un Richmond.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes, més cultura, nous continguts, nous espais i una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts. Nota de veu, Love, Pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICAT.
2: Bon dia, són les 12.
0: ICAT al dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
2: Gran part de les estrenes de pes de la cartellera del cinema s'avancen avui. La més destacada, El ser querido, la nova pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen.
3: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli. ¿Sabe que eres mi padre o...?
2: Un drama amb altes dosis de metaficció sobre un pare absent que vol recuperar la relació amb la seva filla després d'anys distanciats. Javier Bardem i Victoria Luengo encarnen aquests dos personatges que, a més, tenen una altra capa. Ella és una aspirant actriu estancada i ell, un director de cinema reputat que li ofereix a la seva filla un paper per la seva nova pel·lícula. Així en parla, en una entrevista a l'ACN, Victoria Luengo.
4: Hi ha contradiccions, que no només està enfadada amb el seu pare, sinó que també l'estima, que també és la nena petita enamorada del seu pare, i al final és una noia que encara vol que el seu pare hi sigui. Jo crec que la pel·li parla molt de la masculinitat tòxica, també d'una generació d'homes que han estat educats per no estar en contacte amb les seves emocions i que no són capaços d'expressar el que senten perquè potser ni tan sols ho saben.
2: El ser querido és una de les novetats més destacades de la cartellera d'aquesta setmana. També l'altra és la nova pel·lícula de Ridley Scott, La constelació del perro.
5: The world that was doesn't exist.
2: Un thriller post-apocalíptic en què un virus mortal ha arrasat la humanitat mentre que un grup de supervivents han de lluitar per mantenir-se en vida. Tot això mentre sobre la taula hi ha l'etern dilema si en aquesta situació triomfaria l'humanisme o la barbària. I tot això també amb un repartiment de luxe amb Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin i Guy Pearce. També un repartiment de luxe i excel·lent és el que té Una noche al año.
6: I'm hungry.
7: Huh?
6: I'm hungry.
7: Huh?
6: So hungry.
8: We're closed.
6: I know the owner.
2: Mònica Barbaro, Callum Turner i Maya Hawke protagonitzen aquesta comèdia romàntica ambientada en una nit peculiar en què els solters tenen via lliure per tenir aventures sense compromís. La pel·lícula segueix dos joves amb una gran atracció entre ells, però amb projectes de vida molt diferents entre si. I per a tota la pel·lícula, avui també aterra a les sales la quarta entrega de la saga de Tadeu Jones.
9: Hey, mom, ja fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK.
2: A Tadeu Jones i l'Allàntia Meravellosa, el protagonista és ara el pare d'una nena de 2 anys plena d'energia i curiositat. En un viatge a Londres descobreixen una Allàntia màgica de les 1001 nits que després de demanar un desig els transportarà al passat. Una pel·lícula sobre la paternitat i com canvia la vida tenir un fill. I agafem ara l'agenda de concerts. Encara moltes propostes de festa major en marxa. A la Vilassar de Dalt, avui, Buhos.
10: Ara no, no, no, no em revisa el ventilador.
2: Concert ha marcat també la gira de 20 anys del grup. Si voleu anar, serà a les 11 de la nit a la carpa de Can Rafart. I avui també tenim festivals en marxa. A Begú hi trobareu encara la Cruïlla d'Ultramar. Avui amb actuació de l'Osa.
11: Però quan sentis els ocells al matí dels diumenges, no
2: serà a les 10 del vespre a la plaça Esteve i Cruanyes. I si tornem a les festes majors, a Barcelona són ara mateix les de Sants, recordem-ho, avui hi trobareu a Miquel del Roig a la plaça de Can Climent a 10:45 de la nit i al casal independentista Jaume Compte a Lluc i Valverde.
7: Vinga, engegueu-m'ho i aquí ve la meva oferta. 15 pagos, 15 i prou.
2: El coneixereu segurament també per ser el saxofonista de la Ludwig Bank. Serà a 9:45 del vespre i també hi haurà Benny Dolores i Mitjanit. Últims dies per votar el Premi Cerverí d'aquest 2026 que reconeix la millor lletra de l'any. Els 10 nominats, recordem-ho, són El forner de l'Osa, La volta al món de Dan Peralbo i El comboi, Ni rei ni Déu ni pàtria del petit de Calaril, Quan el cel es torna negre de Feliu Ventura, Mori el branx de Fetus, Balcons i cavalls de Gavina MP3 amb al·lèrgiques al polen, Enganyar-te de la Ludwig van, Non, non, non de Magalí Sare, Festa i drama de Maria Jaume i Terra de guapes de Sandra Montfort. Podeu votar a la web de Catalunya Ràdio fins al 6 de setembre. I Fira Tàrrega tornarà a ser aquest setembre l'aparador de les arts escèniques, sobretot de les arts de carrer. Aquest any es farà del 10 al 13 de setembre i comptarà amb gairebé una seixantena de propostes, més de la meitat gratuïtes. Entre les cites imperdibles hi ha noms consolidats com Kamchatka, la companyia Maduixa i talents emergents com la companyia Les Pinyes i Colectivo Ameno. El certamen i ICAT us conviden a passar-hi la jornada del 12 de setembre amb una invitació doble per a dos espectacles que trieu i també allotjament a l'hostal del Carme de Vilagrassa. Podeu participar-hi a la web d'ICAT.
1: És estiu. Escolta ICAT.

En acció altre cop després de l'actualitat cultural amb una de les propostes en català de Pep García i el camí musical del dimecres que avança i cat amb Bausa des de Noruega amb el Lose Myself.

0: from me.
1: Gent de les veu mix, vol anar en solitari i sobrada, la ritme d'empenta amb Big Girl. Va, que més calmadet de pulsacions sona Little Steve amb La meva sort.

0: ICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica. El festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra. A ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT.
1: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.
2: Swim, swim, what a falling off your skin. Swim, swim.

0: ritme, bon humor i molta frescor. Aquí teníem els Partiperes, aquest divendres, que els tindreu en concert a l'Aquelarre de Cervera. Dimecres d'estiu, i de menys calor, ara, amb Arnau Bellbé.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores.

crema tant, ets un cas de manual. Pots parar de fingir que et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins

0: Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes. Més cultura. Nous continguts. Nous espais. I una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts. Nota de veu, loft, pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICAT. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

el desastre. Persiana baixada però festa assegurada amb Saxeni. Una energia festiva que el grup desplegarà en viu el 4 de setembre a la Festa Major de les Borges Blanques i també el dia 5 a Calaf. I aquesta que ho té tot, festa i drama amb Maria Jaume. Festa i drama.

Escoltes ICAT.

0: ICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica. El festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra. A ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT. Que ja són nous. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes. Més cultura. Nous continguts. Nous espais. I una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts, nota de veu, loft, pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: Escolta, Zicat. A ICAT, pausa.
1: Els millors moments a ICAT.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Avui és dimarts i és un dia especial. Avui rebem algú que ens ha fet plorar en algunes ocasions i que tot sovint han fet la broma que les seves cançons són tristes. No és així, tot i que de vegades una mica sí, perquè de cançons tristes n'ha fet unes quantes, de reposades unes quantes més, i de felices també. Quedeu-vos amb aquest concepte que de cançons felices n'hi ha. El que passa és que la seva veu respira sempre aquesta energia lluminosa des d'on ataca les cançons molt sovint. Ens fa aquesta sensació i té nou disc, un repertori, diguéssim, dual, com la vida mateixa, que la vida està feta d'això, i un repertori que va d'allò més íntim i profund fins allò més popular i, sobretot, comunitari, que és una cosa que m'agradaria dir molt fort de la nostra convidada. Avui, perdoneu-me si m'emociono una mica, em fa molta il·lusió això, perquè aquesta dona l'hem entrevistat moltes vegades de la vida i ara feia molts dies que no la veiem. Jo, personalment, estic molt content, per tant, que comenci la pausa.
1: Comença la teva pausa del dia.
0: I avui dimarts dediquem el programa a la gent que segueix defensant les habaneres tot i els temps que corren. Sou les i els millors. Benvingut tothom a pausa.

0: Efectivament, potser ho heu endevinat, la persona que seu amb mi aquí a la meva esquerra i jo feliç de la vida és la Sílvia Pérez Cruz. Sílvia, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Estic molt bé i estem esperant la Mariona Batalla, que la coneixeràs en directe, perquè suposo que pel tema de la vaga de docents, ànims a totes i tots, us ho mereixeu tot i més, perquè sou una part molt important d'aquesta baula que es diu societat, molta força, no?
1: Molta força, sí, sí, sens dubte.
0: Tu que tens una filla, que s'ha fet molt gran.
1: S'ha fet molt gran.
0: Què li ha passat a la Lola?
1: Li ha passat el temps, també.
0: Sí. N'ha fet 18, ja.
1: 18.
0: 18 anys, Sílvia. Com passen els anys. En fi, escolta, ja parlarem del teu disc, que es diu Oral Abissal, però tinc moltes ganes d'enfocar l'entrevista cap a un lloc, Sílvia, gairebé místic. M'explico. És això que ens provoca la teva veu. T'ho hauran dit mil vegades, i jo, personalment, en sóc partícip d'això, perquè jo he estat als estudis de Catalunya Ràdio amb la Sílvia i diversos col·laboradors, i s'ha plorat. Aquest estudi s'ha plorat. Llavors, tu has pres consciència amb els anys, fora modèsties, que la teva veu fa explotar alguna cosa?
1: Sí, sí, sí. Ara no sé el per què, però sí que sí, consciència des de petita, perquè sempre va passant.
0: De petita et passava que feies emocionar la gent?
1: Sí, sí, sí, jo recordo des dels 12-13.
0: Sí?
1: Sí.
0: Què passava? En família, a la taverna, on fos?
1: Jo el record que tinc és això, quan anava a cantar amb el meu pare, que era molt poquet, perquè sí. Sembla que sóc la veu de l'Havanera i no.
0: Això ho hem magnificat molt, oi, amb
1: molt,
0: els
1: molt,
0: anys.
1: Molt, absolutament.
0: És veritat que ho hem fet, però bueno, també...
1: És més aviat traumàtic, no?, perquè a l'Havanera el meu pare hi va dedicar molt de temps.
0: I tu menys.
1: I ell a mi menys, llavors és com... Si cantava una manera, igual m'hi podia costar una mica, diguéssim.
0: Pel que dius, ell a tu menys és que tampoc era un pare superpresent, no?
1: No, era un pare molt present.
0: La seva feina, els seus escapats, i llavors sí, tu i el teu pare...
1: Molt enamorat de les havaneres, justament.
0: I, clar, clar, l'havanera li podia, no?
1: Llavors, clar, ser la veu de l'havanera és bastant un temazo. Però bé, no, m'han acompanyat la meva infància, però sí que la taverna era on jo de vegades ens trobàvem, i sí que recordo cantar, que canti la niña, i llavors... Sí, que ploraven. I als 13 anys que em donessin les gràcies perquè se'ls havia obert algo que feia temps que no ploraven. Jo no sé què és. L'únic, la idea que tinc és que potser és que si jo canto amb el cor obert, tu m'escoltes, t'atreveixes a escoltar-te amb el cor obert i et trobes les teves coses. Algo de sentir-te protegit ensenyant les vulnerabilitats, l'únic que se'm pot acudir.
0: Que és una mena de catarsi i a la vegada una Sílvia que, atenció al que diré ara per acabar-me de posar místic, té cura del seu públic. D'alguna manera abraces el teu públic i el cuides, Sílvia, sempre ho he pensat. I ho segueixo pensant.
1: Em sembla preciós. Sí, soc molt cuidadora en general, però el ritual del concert m'agrada molt... Sí, que tothom surti d'allà amb alguns valors també, i el més important per mi és que ens cuidem també amb els músics, o sigui, com una societat, no? De dir, ei, aquí no et passarà res.
0: Exacte.
1: Et pots emocionar, pots riure, que aquí no et passarà res.
0: Ho veieu, com avui m'emocionaré molt? Escolta, hi ha un relleu generacional evident. Tampoc et farem vella, a tu, perquè tu no n'has fet 40 i escaig d'anys, no?
1: 43.
0: No et farem vella, vale? No direm la vella Glòria, Sílvia... No, ets molt jove encara. Però sí que les noves generacions es van obrint pas. Hi ha una persona, Sílvia, que... I hi ha quòrum, al respecte, que a mi personalment i a molta gent amb qui parlo ens provoca una mica el mateix que ens passa amb tu. Aquesta persona té un disc que es diu Cançons de Rebost i es diu Marc Pujol.
1: Ai, la Mar, m'encanta la Mar.
0: Que sí, no?
1: Bueno, és molt de veritat, la Mar.
0: És que és exactament això.
1: És molt... m'encanta, sí, sí. Ara em va demanar de cantar una cançó amb ella i ella canta en el disc, en el cor, i és...
0: Això volia saber, perquè...
1: Molt que me la diguis ella, perquè hi confio molt. Saps que hi ha persones que dius... És de veritat aquesta, tio, sí,
0: doncs,
1: sí, molt potent.
0: Tu saps quan es vau conèixer amb la Mar Pujol? O el fet de viatjar tant i tenir tants projectes i tal et confon l'espai-temps de tu?
1: Jo sé que jo vaig prendre consciència d'ella, però em sembla que em va explicar... Jo recordo anar als encontres de raïs allà a Puntós on ens trobem...
0: No diguis més, Sílvia, no diguis més. Marc Pujol. Porta'm
2: allà on dius tu. Doncs amb la Sílvia encara no ens coneixíem en persona, i va ser aquest estiu passat que jo em vaig apuntar als Encuentros de Raï, de Puntós, que es fan tallers de música, i estava jo practicant una cançó que em vaig aïllar un moment allò sola a practicar la cançó que no em sortia. I de cop i volta veig arribar per la porta una furgo groga, super icònica, i a dintre hi havia la Sílvia. I a mi em va fer com un bot al cor, que em vaig sentir super adolescent de cop, veient el seu crush per primera vegada, no? Bueno, perquè evidentment és super referent i crec que és un far. La Sílvia és un far per tota una escena d'artistes i, bueno, i fora d'artistes, de persones. És un far artístic, no? És com... Jo estic molt contenta de coincidir en espai-temps amb ella, perquè com explica la realitat d'aquest món, que de vegades és fora d'aquest món també, no? El que t'explica és com algo tan universal que és que et desmunta. I, bueno, i després, clar, la veig amb la furgo i allò que s'anava apropant, i jo estava allà practicant la cançó ben nerviosa, i de cop diu: "Ai, cantes molt bé!" des de la furgo. I jo, bueno, allà vaig... Bueno, és que em vaig quedar com una mica... No la vaig ni poder contestar perquè estava una mica en xoc, jo, en aquell moment.

0: la Mar Pujol ens provoca això.
1: Que és guapa, per favor.
0: És espectacular. Per alguna cosa serà que aquí sempre demanem als artistes que veniu que ens trieu músiques, i la guanyadora absoluta, per golejada, diria jo, és la Mar Pujol, que és una persona que allà des del sotabosc, que ella cultiva, ha anat fent camí i ara mateix està en boca de tothom. Hi ha alguna cosa que ha de passar amb aquesta persona.
1: Ho celebro profundament.
0: Jo, Sílvia, trobo que una cançó... Ella sí, és el disc, és Aurora Bisal formant part del cor, però una col·laboració tet-a-tet, tu i ella. Jo ho deixo aquí, sobre la taula. Què? Puc deixar aquí?
1: Sí, és que jo no sé... Bueno, sí.
0: Ai.
1: Absolutament, bueno. Estic molt d'acord.
0: No dic res més. Escolta, Sílvia, sé que vens uns dies molt atrafegats.
1: Absolutament atrafegats.
0: Acabes de publicar el teu disc, sí. A Aurora Bisal. Ara hi entrem, d'aquí una estona hi entrem en el repertori i tota la pesca. Però dir-te que tinc ganes de parlar de la teva veu. Tinc ganes de parlar d'aquest mite de la veu, de les que sou cantants, això que diuen que algunes us assegureu la veu, assegurança, vull dir, de diners, etc. Vull saber com es cuida la veu, i més tenint en compte que ara pujant les escales, m'has explicat que l'altre dia vas tenir aquí com uns temes amb la veu, eh? Sí. Vull dir que la veu és el teu instrument, tu vas amb la veu pel món i de vegades et pot jugar males passades. És així?
1: Bueno, més el cos. Sí, la veu, la veritat és que és molt bona companya meva i no...
0: No falla?
1: No, clar, falla si estàs malalt, no? Això sí. I ara el que m'ha passat és que he estat tots aquests dies amb una gastroenteritis, llavors estava super deshidratada i anava amb suero. I clar, som aigua, que dèiem. Clar, jo notava amb el cansament, amb la pell, però estava cantant amb la veu a tope, perfecta, i de cop se'm secava i havia de sortir, prendre'm suero, i tornava a entrar i seguia cantant, però que li faltava aigua, com si fos una planta.
0: I que et passava mig una cançó?
1: Sí.
0: Ostres.
1: Sí, de fet va haver-hi una que vaig fer així i els anava passant telepàticament als músics de... No puc cantar més, ara hem de fer un fade-out. I ells van pensar, que guai, així, però no van veure que em faltava la veu.
0: Ho estàs sentint molt fort, la Sílvia, que és una cosa que passa habitualment, que ho sents molt fort, i clar, devien flipar-se, no? Devien pensar, s'està flipant, flipem-nos.
1: Està allà, no, anem a... Va ser molt guai, de fet, aquell moment.
0: Tu com tens cura de la teva veu? Tu te l'has de cuidar molt, has de fer molts exercicis, o ets aquestes persones que fan una mica de ràbia entre cometes, que els hi surt molt fàcil això i que no es queden mai afòniques, que no s'han de prendre mil beuratges miraculosos, etc.
1: Jo crec que de més jove em passaven més coses, i ara estic en un moment que potser ens coneixem més i sé quan parar, quan no parar. Uh-huh. I no, fins ara no sóc una persona que escalfi abans de sortir, però potser ara començaré a fer-ho, però no ho he fet.
0: No ho has fet, eh?
1: És com que l'escolt, però sé on està el seu límit.
0: T'ha canviat el registre amb els anys?
1: Sí, va canviant. Sí, és com el pes que desitjava quan era jove, doncs ara tens una relació amb el terra molt més potent.
0: Saps que ho he pensat escoltant aquest disc nou? He pensat que tens un, com la Sara Baugan, sempre la cito quan penso en veus d'aquestes que pesen, no?, i que són a terra i tal. He pensat molt que el greu el domines més que mai. T'hi acomodes una miqueta més.
1: Sí, doncs jo he pensat que hi he d'anar més, que no l'he visitat gaire, sí, que hi hauria d'anar més, perquè he volat com molt sempre.
0: Sí.
1: Però bueno, està bé tocar tots els punts cardinals.
0: Això sempre. Sílvia Pérez Cruz, et presento Mariona Batalla, que acaba d'arribar a l'estudi.
2: Bon dia!
0: Ja som tres. Ara ja estic... Jo amb la Sílvia he tingut Mariona moltes estones, està ella i jo en un estudi de ràdio. Però és que et trobo a faltar, tia, quan no hi ets.
2: Ai.
0: Què t'ha passat? Els cotxes, i la vaga?
2: Els cotxes, la vaga i el queixal del seny, que me'l van arrencar ahir.
0: És veritat, un o dos? Un, de moment, un.
2: Però punts de sutura i tot. Bueno,
0: queixal del seny.
2: Sí.
1: És molt més traumàtic del que diuen, no? O sigui, jo quan m'ho van fer no m'ho esperava, que era tan bèstia.
0: Calla.
2: Oi? Jo avui pensava, amb el que hem avançat com a societat, i encara m'han de treure els dents amb alicates.
1: Exacte, vaig pensar el mateix.
2: Trobo que com anacrònic, però bueno, sí.
0: Escolta'm...
1: És verdad, eh?
0: Sí, Mariona, estàvem parlant de la veu amb la Sílvia ara mateix.
2: M'encanta.
0: Té una veu així prou digna, no?
2: Sí.
0: Convindrem?
2: Vale. Puc que podria parlar ella durant tota l'hora.
0: Sí. Escolta, hi ha una cosa que em pregunto. Sempre m'ho he preguntat, perquè t'hem vist en molts concerts i tu, Sílvia, gastes una cosa molt visceral. Això que dèiem, que abans deies em vaig quedar sense veu i els músics es pensaven que fluïa i que no sé què i tal. Tu, dalt de l'escenari, ets víscera molt sovint. Com cas això amb la tècnica?
1: Ostres,
0: no ho pensa, és que no ho pensa, va tan sobrada.
1: No, saps el que jo faig? Jo penso molt en tot l'altre perquè la veu no hi vull pensar. Jo soc una persona que curra molt i no canto fins al final, que tothom estigui bé a gust, i al final jo arribo allà i canto, però perquè vull que no hi hagi cap, perquè realment crec que el pensament frena moltes coses.
0: Podria ser, clar.
1: Però des de sobrepensar, de no connectar, de pors, i llavors no li dono opció a pensar. La veu surt quan entro a l'escenari, entro i canto. I sí, és una relació superanimal. I també amb el cansament, i he pensat molt aquests dies, perquè dic, com pot ser? Estic deshidratada, estic treballant moltíssim, 3 concerts seguits. Uh-huh. I hi ha algo de, igual hi ha algo de dinamo, saps? Que mentre vaig cantant, jo gasto energia, però que també hem de guanyar per algun lloc.
2: Ja, no t'ha passat mai, Sílvia, d'estar cantant i connectar amb el cap amb alguna cosa i tenir aquest moment de dir, hòstia, que ara està pensant en no sé què.
0: Saps
2: com de dissociar una mica?
1: Sí, sí, sí, vas cap aquí, vas cap allà. Sí, tot m'ha passat. Sí, sí, de pensar diverses coses o coses que t'han passat, coses que han de passar, preocupacions, o el millor és quan realment no penses res, que és el que estàs intentant buscar sempre allà, no?
0: Ja, ja, ja.
1: Perquè això és com presència, que la presència crec que deu ser la felicitat, no? De dir, estic aquí. Mm-hmm.
0: Estàs present i cantant cançons noves, per cert, com aquesta, que es diu Abissal, que diguéssim és una de les que dona títol al disc, perquè aquest disc funciona com tot un viatge, com sempre ens ha acostumat la Sílvia, i aquí ens anem a les profunditats del mar. Saps aquells peixos tan guapos que tenen com una llanterneta? Allà hi ha la Sílvia cantant aquí. Okay.

0: Com us quedeu amb aquesta abissal de la Sílvia Pérez Cruz? Segurament amb unes textures més diferents del que... Anava a dir del que ens tens acostumat, Sílvia, però és veritat que els teus discos sempre han anat com navegant entre diversos gèneres i també diverses textures, però aquest sí que és un disc molt de textures.
1: Sí.
0: Sobretot aquest... en la part abissal, oi que sí?
1: Absolutament.
0: Digues, que anaves
1: a dir. Volia dir que aquesta cançó la vaig compondre sobre una cançó de la Marina Herlop.
0: Oh.
1: No les textures, sinó la melodia.
0: Clar.
1: La vaig fer a sobre d'una cançó perquè volia ajuntar dues coses i llavors... ara la vaig extreure i he fet aquests arranjaments diferents, però em fa feliç anomenar-la, no? Que estava...
0: Sap alguna cosa d'això de Marina?
1: Sí, absolutament.
0: Que si heu estat oients mai a un concert, o sigui, Mariona, de la Marina, sí. Amb l'Starta Relena per allà, a més, fent-li aquell coixí increïble que fan.
2: És que és una mena de... És que jo no diria ni que és un concert,
0: no,
2: és com
0: exacte.
2: Un ritual, meditació col·lectiva, és que
0: és
2: no
0: un ritual,
2: sé.
0: És un ritual. Escolta, avui, Sílvia, passa una cosa. Aquest programa tu no ho saps, però és...
2: una capsa de sorpreses.
0: Efectivament. Llavors, ja has sentit fa un moment que la Mar Pujol parlava de tu. Avui saps què ha passat?
1: No.
0: Que molta gent vol parlar.
1: Ah, sí?
0: Però quan és molta, és molta. Llavors, entre que jo xerro molt i que hi ha molta gent xerrant, al final la Sílvia no dirà res avui. Per tant, ens hi posem. Moment de pausa d'aquesta persona.
3: Hola, jo sóc la Lucía Fumero. I la veritat és que sempre he tingut molt en compte els meus moments de pausa i, per exemple, la migdiada després de dinar és una cosa totalment sagrada, ve de família, ni que siguin 20 minuts, i aquest és un gran moment de pausa. Però també, doncs, cuinar i reservar moments que potser diries, mira, ara podria fer això, podria fer l'altre, i me'ls reservo per estar tranqui i per puc fer alguna cosa i o puc no fer res. És com que no intento no sentir-me culpable en aquells moments si no faig res. I la veritat és que, mira, això ho he aconseguit. Altres coses no, però això sí.

0: la Silvia Pérez Cruz i la Lucía Fumero, que aquí, si sentiu aquests teclats, que és un Fender Rhodes d'aquests clàssics, sí, ella és qui ho està tocant això, també sintetitzadors. Passa una cosa amb aquesta cançó, Sílvia, que és com, jo venia pensant, escoltant el disc, que has anat recollint tantes músiques al llarg de la teva vida, que ara ja et flueixen soles i se t'encomanen soles, se't contaminen soles. I això podria, això, aquí hi ha aquesta cosa de cordes i un Fender Rhodes que podria ser una cosa més jazzística, però alhora hi ha unes cordes, hi ha altres cançons que venen de la bossa nova, però a la vegada es barregen amb altres estils. Has ja difuminat totalment la teva música?
1: Sempre l'he vist així, el que passa que amb el periodisme es necessita anomenar les coses, però sí, jo ho visc així sempre, el que passa que cada vegada conec més estils o més persones
0: i se't barregen més, o sempre ha sigut així?
1: Sí, el que passa que entendre-ho, o sigui, jo sóc amant de la música i amb les eines que tinc expreso el que tinc, no penso, vaig a fer, a vegades una cançó dic la vaig a fer d'aquest estil, però no, jo penso el que vull transmetre i amb el que tinc va sortint. Llavors aquí, i amb el jazz, per exemple, no hi he pensat en cap moment.
0: No, eh? No. Una miqueta sí que hi és. Tu creus sí, que sí?
1: Però no, és que no hi he pensat, jo estic pensant unes harmonies i una emoció que vull explicar aquí, no?
0: Per exemple,
1: la tiro enrere perquè hi vaig fer una amiga que estava trista intentant que es vagi com desfent i després tornar-la a anar desmuntant, no? Dir, si plores hi ha aigua i si hi ha aigua hi haurà un arbre, sí que tornar-se a reneixer fins a arribar a la idea de no som només emoció, també som pensament, ets sirena i capitana, no? És com des de la sensació.
0: Hi ha moltes cançons d'aquest disc que són justament això, eh? Que són com una mena de cercle d'infinit de vida, no? Vull dir, hi ha cançons que són com un mantra, que podrien ser eternes.
1: Les Abissal són eternes.
0: I és veritat que, és a dir, plora, que t'autoalimentaràs. Tenim una altra cosa de la Lucía Fumero, una senyora que ve d'una família de músics increïble i que també li hem demanat que parli de tu. Li fotem.
1: Jolines, avui estic...
0: Sí, espera't.
2: Bueno, què dir sobre la Sílvia, no? Que és una absoluta mestra. Jo crec que sense ni tan sols plantejar-s'ho o només en la seva manera de ser, en la seva manera d'actuar, jo he tingut la sort de veure-la treballar doncs en assajos, en proves de so, per algun parell de coses que m'ha trucat. I la veritat que és que sempre surto d'allà amb una bomba d'energia i tot i que pugui ser cansat, no? Dius, de cop fem un assaig allò bastant llarg i un hauria d'arribar a casa cansat. I jo sempre arribo a casa amb una bomba d'energia i d'il·lusió, de ganes de fer música, només de veure-la treballar. Bueno, és que és d'aquesta gent que és absolutament increïble. En fi, admiració i estima profundes. Un petó, Sílvia. Adiós.
1: Un petó. Ui, no sé si estic preparada per tots aquests regals avui.
0: No s'ha acabat, eh? No s'ha acabat. Sílvia.
1: Que forta la vida.
0: Aquest programa, efectivament, és una caixa de sorpreses.
3: No parlem d'emocions i de regar-se i no sé què.
1: Toma,
3: toma ja.
0: Escolta... La Lucía ho diu i ara de seguida ho dirà una altra veu, vale? I ho diem la Mariona i jo, perquè ens fem farts d'entrevistar gent cada dia, una persona aquí durant una hora. Hi ha molta gent que ens diu: la Sílvia va obrir camí, la Sílvia és referent. Sé que costa, i això ens passa amb altres artistes que han sigut referents per altres bandes, altres estils musicals, potser costa acceptar-ho o dir-ho sense... Bueno, la modèstia que gastes, però t'hi sents referent ja?
1: Sí.
0: Sí, va, visca, ho celebro tant, això.
1: No, ara sí, perquè, clar, és com... Al principi no ho entenia, perquè jo sóc jo tota la meva vida, no? Que jo estic amb mi tota la meva vida. I al final de que et vagin explicant, de veure-ho, d'escoltar-ho, no? Primer molt clar amb la veu, després amb el gest, amb la manera de... amb la creació, i és molt preciós. Sí, i altres llocs, no? Perquè, clar, tot estan tan connectats als països que pots anar a altres llocs i veure també que un altre artista t'expliqui com l'has pogut inspirar o desbloquejar o no sé. És raro de parlar-ne, per
0: mi. És raro, ho entenc.
1: Però és bonic. Hi ha moltes maneres de fer-ho, també, no? Hi ha gent que ho fa, ho celebra i em celebra, gent que ho fa i no ho diu, gent que és... Bueno, com tota la vida, jo crec que tots els oficis, no? Gent que dius, hòstia, que preciós, no? Que poder sentir que has obert una finestra i que passi l'aire, hòstia, desbloquejar algo que jo que sé el que és,
3: no? Tu no et fas sentir com orgullosa de tu mateixa, ja no tant pel fet que hi hagi gent a qui l'inspiri, sinó a dir, he fet un treball personal molt heavy i està traspassant barreres i estic com desprenent el meu aprenentatge, tant musical com vital, no? Que jo que sé, que algú connecti amb la manera en la que tu connectes amb el teu cos, amb les teves emocions, és com uau.
1: Sí, perquè és profund, perquè des d'on ho faig realment té a veure molt amb una manera de viure i de cuidar, insisteixo. Uh-huh. Llavors, si això s'encomana d'alguna manera, és molt profund, més enllà de la música.
3: Clar.
1: No? De dir, sí, perquè una mica és, si és valent, perquè ara Lucía ha parlat d'una manera de treballar, que és una entrega, unes ganes de cuidar cada detall de humà, musical, l'escena, la imatge, com intentar cuidar, que és una voluntat que m'encantaria que es traspassés en tots els oficis, no? I això m'emociona, i que li vinguin ganes de crear, que bé.
3: I com portes el tema de l'autoexigència i com busca la perfecció o el perfeccionisme? Perquè de vegades penso, quan vols fer una cosa com molt humana i molt emocional, potser si busques la perfecció perd una mica d'aquesta humanitat. Com que les coses viscerals són completament imperfectes i caòtiques de vegades.
1: Sí, sí, no hi penso gens amb la perfecció ni no tinc autoexigència artística. No, eh? No. Per això deia que lo emocional no hi penso fins al final.
0: Yeah.
1: Lo emocional ho treballo a nivell humà. Això sí, que potser aquí potser m'he de relaxar perquè noto molt a tothom, estic molt pendent. De fet, estic en un moment ara de... Hòstia, Sílvia, has donat tant, estàs sempre amb un sentiment tan comunitari. Ara com torna't a... com una mica de cuidar-me, em sento molt... També la meva filla de 18 anys, no? Tot té com un sentit de... per tu cuidant tota la vida, no?
3: Yeah.
1: I llavors, ara estic com molt contenta d'això. Mira, ja avui me'n poseu aquests àudios, no?
0: Ui, espera.
1: M'estan tornant moltes coses aquest any. Aquesta primavera, dic, té moltes flors. Però no tinc gens d'autoexigència artística. És que jo curro molt perquè m'agrada. Però ho faig de... No tinc por ni patiment artístic. Això no ho tinc.
0: Mm-hmm. Patiment artístic. Això és maco, de pensar, perquè a vegades sí que hi ha gent que et ve i et diu, hòstia, aquest disc l'he patit, no? L'he sofrit. En aquest sentit de la perfecció, el tal, hòstia, donar-li 30 voltes, etc. Tu mai a la vida et passa això?
1: No, em cansa molt la mescla, per exemple, no? De dir, hòstia, que el cervell aguanti i sàpiga quan hagi de parar, també saber l'equilibri entre quan s'ha de parar o quan s'ha de seguir lluitant per alguna cosa. Això és una cosa que a la vida en general m'intriga, no? I últimament veig que sí que puc lluitar una mica més, no? Perquè sempre m'han dit, sí, s'ha de saber parar. I llavors em quedo amb això i no, a mi el que em toca això és l'altre, que ja ho tinc, el de deixar anar, el de parar i de lluitar-ho.
0: Tens la sensació, Mariona, que avui s'ha com tancat un cercle en el següent? La Sílvia ara mateix parlava de retorn, que això en l'art passa, i en concret en la música passa més, perquè hi ha aquesta direcció, aquesta interacció directa amb el públic, no? Tu vas a cantar un lloc i el públic és a baix, i el veus, i reps, i molts músics et diuen, hòstia, és que el més bonic de tot és que després d'un disc, d'una feina increïble, pujada a l'escenari, notes aquest retorn. Però tu ja parlaves d'un retorn gairebé metafísic, ara fa una estona, no? Fins i tot del gest, de molta gent que està dient, ja no tant del retorn directament, de públic artista.
1: Ara sí, ara deia per això, no, que companys t'agraeixin o t'expliquin experiències, i no tant de parlar, de sentir-ho.
0: Sentir-ho,
1: Hi ha algo que està en repòs. I deies lo dels cicles, si el meu disc anterior d'Originals era Tota la vida un dia, no tenia 40 i mirava el passat i el futur, ara estic com fent els petits cercles de dins, no? Que vas, em perdo, em trobo, no?
0: Sí.
1: I aquí, ara, realment, quan et perds és com si estiguessis a l'aire, no? Que és una mica el que diu el disc, i llavors hi ha un moment de terra, i ara és com un moment de terra de... Ah, va, moltes gràcies, que bé.
0: I de
1: pau.
0: Tota la vida un dia, es deia? Tota la vida un dia? M'equivoco, no?
1: Tota la vida un dia.
0: Que era un disc, exacte, amb un concepte al darrere, com molt gros, com molt... El sentit de la vida era de Monty Python, era allò, però molt diferent. No hi havia xistes a dintre. Una cosa, hi ha una altra persona que vol dir coses.
1: Aviam. Sí.
0: Anem al mar una altra vegada? Anem en concret a Vilassar de Mar. Judit Nederman.
4: Aviam, parlar de la Sílvia és molt important, perquè a més de ser un manantial inesgotable de música i cant, perquè sempre que l'escolto i sempre que la veig, no només a l'escenari, sinó potser en entorns més quotidians, no?, que he tingut la sort de compartir amb ella moltes vegades de més a prop. O sigui, sempre que canta, sento que és com un manantial, sí, d'aigua fresca, com aquestes fonts que trobes a la muntanya, que sempre surt aigua, sempre, sempre, sempre, doncs tinc com aquesta sensació. I és una sensació, bueno, que emociona molt ja de per si, no?, perquè sento que és com si estiguéssim davant d'un fenomen extraordinari de la natura, no? A part d'això, clar, la manera que té de cantar, com ha combinat totes les seves influències i ha trobat el seu propi estil i ha sigut un artista tan sumament lliure de fer el que realment sentia i a sobre, amb tota l'emoció possible i connectadíssima amb el seu cor, no? O sigui, és que canta des del cor. Doncs això ha obert un camí que crec que ha marcat a totes les generacions posteriors. I jo sempre ho he pensat, que aquí a Catalunya, bueno, clar, perquè les cantants que hem nascut aquí després ens hem pogut nodrir de tot el que ha fet i de veure com, sí, com es feia un lloc, no? Com construïa la seva carrera i com és una carrera tan inspiradora perquè és una carrera lliure. O sigui, sentir que ella té les regnes de tot el que fa és algo que crec que sí, que ens ha inspirat a moltes que venim després. I després, bueno, veure com això també, doncs, ha passat amb cantants de moltes altres parts, no? Perquè jo ara que he tingut l'oportunitat de viatjar a Sud-amèrica o ara que he fet unes amigues del País Basc, doncs que aquesta llibertat i aquesta connexió amb les emocions és algo que també ha traspassat més enllà de tenir-la aquí a prop. O sigui, que crec que és una artista capdalt, importantíssima, i que moltes coses que s'estan fent ara no s'estarien fent si ella no hagués obert aquest camí i hagués sigut tan valenta i hagués estat tan i tan compromesa amb la seva essència i el seu art. O sigui que moltes gràcies, Sílvia, i que esperem, bueno, sentir-la tots els anys possibles.
0: No volia que passés això, jo he dit, som greu, però sí, és gent que vol dir coses.
5: No, són precioses, però, ostres, que ara em sembla molt fort. Moltes gràcies. Que bonic, no?, parlar de la llibertat, i em sembla tan preciós poder... que si transmeto llibertat a la gent, em sembla algo tan valuós. Uau, he de practicar-ho de rebre tant d'amor, eh?
0: Va, que ja s'acaba, no pateixis. Per cert, una abraçada també molt forta a la gent de Vilassar de Mar.
5: Sí,
0: aquesta cançó que sentiu tan bonica de la Judit Niederman, és una cançó que es diu Llibert, que va pel seu avi, que va desaparèixer, va morir el seu avi, i en concret el videoclip està gravat dalt del Valer Sant Ramon, que hi ha una associació de Vilassar que es diu Bric Barca, que el seu avi i altra gent van recuperar aquest valer, i això és una història brutal. Aneu a veure el videoclip de la Judit.
3: El programa en el que la Judit ho explica.
0: Podeu fer això, perfectament.
3: Que tenim tota la història explicada llarguíssima.
0: Posem una cançó teva i així...
5: Sí, donar-li les gràcies, sisplau, Judit preciosa, Lucía, Marc, que guapes, que generoses, moltes gràcies.
0: I espera, fins a estar.
5: Ho dius físicament perquè ho resisteixi.
0: Exacte. Aquesta es diu Moreno. Del mar. Ai, no.

0: Aquesta es diu Moreno. Saps què he pensat, Mariona? Que aquí perfectament, i així aprofito també per fer una miqueta de promo de programa, aquí perfectament hi podria col·laborar en Guillem Roma, perquè és com un bolero, és un bolero, aquesta cançó, no? I al Guillem això se li dona molt bé.
1: Molt bé, senyora.
0: I amb això aprofito per dir, recupereu l'entrevista, si voleu, quan va venir el Guillem, que està amb un projecte nou que m'agrada moltíssim. Hem parlat una miqueta del teu disc, i hem dit ja que has fet aquest disc, que és un clar contrast, oral a Bissales, diu el disc, entre allò més terrenal i de cançons que, malgrat d'autoria pròpia, podrien ser cançons populars. Això ho he estat pensant molt. És com aquesta cançó que estem sentint, que és teva, però que en el fons penso, jo aquesta cançó la conec, aquesta cançó la puc cantar d'alguna manera. Jo no sé si ho busques, això, jo no sé si busques que hi hagi cançons teves que cridin aquesta col·lectivitat, però sí que et puc dir que quan vas venir el 2017 a un programa que es diu Els Experts i Cas, a presentar Vestida de nit, vam titular la Silvia Pérez Cruz i la música des del col·lectiu, algo així.
1: M'encanta.
0: Ha sigut sempre així, en el teu cas, des de Les Migues, que és quan és el primer cop que et vam conèixer i que vas venir aquí, fins ara?
1: I des d'abans, no? Perquè jo vinc d'escola de música, d'intercanvis, de viatjar amb corals, amb d'allò, hi ha algú... Jo me'n recordo quan vaig anar amb la coral a Itàlia per primera vegada a cantar repertori religiós, que allà vaig sentir que formava part d'un tot i em va semblar tan sa i tan preciós, de dir, no, és que la meva veu ni l'he de sentir. Quan sentis que formes part de tot, això comença a anar bé. Yeah. I ho he anat treballant molt i ara vinc de Donosti, Pamplona, que érem 15 a l'escenari. Hi havia algo tan preciós del grup de gent. O sigui, per mi és com una petita societat. I fer que tothom pugui brillar en solitari, però que llavors la bellesa que es crea en el col·lectiu, sigui petit o sigui gran, em sembla molt preciós. Ai, mira, el Seiki. Sí,
0: aquest és el Seiki. M'has de dir que és el Seiki?
1: Uau.
0: Què és aquesta persona? Perquè, clar, l'hem estat buscant i no n'hem trobat informació.
1: No, clar, està flipant en Seiki ara mateix. En Seiki és un indígena de Colòmbia que em vaig trobar en una biblioteca, en una llibreria, perdó, i estava buscant llibres de literatura, poesia indígena, i ell em va dir, soc indígena. Llavors vam començar a parlar, va ser una conversa molt bèstia, i em va dir, et vull tornar a veure i et vull compartir coses. I llavors vaig tenir la conversa de les més bèsties de la meva vida a l'aeroport de Bogotà. Sí. Amb ell va venir i em va començar a dir tots els sabers de la seva comunitat. Mira. I jo així dic, no sé per què m'estàs donant tot això.
2: Jo no sé si
1: bé
2: com pots sostenir aquesta, o sigui, no aquesta intensitat, com aquesta connexió amb la vida. O sigui, a mi em fa la sensació que tots anem com...
1: Sí,
2: anem tots com alienats una mica...
0: Surfejant l'onada.
2: Sí, surfejant l'onada, i de sobte la Sílvia agafa i es fot literalment com al fons del mar i dius, no, que aquest és el nostre espai.
1: Com que no et fa... també, sí.
2: Però em fa la sensació que no et fa por com enfrontar-te a la immensitat.
1: Sí, que ara la veritat és que no, i puc dir que quan atreveses la immensitat, almenys la que m'ha tocat ara, cadascú té la seva, aquest no saber, aquell vertigen, si tens aquella petita valentia, ja només l'orgull d'haver-la travessat et dona un algo, però hi ha uns regals allà al darrere molt, que no tenen forma, però que són molt plens d'algú molt preciós. A veure, jo, si estic explicant coses molt intenses, és veritat, me'n passen moltes i cada vegada me n'adono més. Ja, això, hem de començar a acceptar certes coses, però jo faig molt el capullo, ric molt, que no es pensa, perquè sembla que jo sempre visqui així, perquè jo ric moltíssim.
0: Des del misticisme tot el dia, no? No és així.
1: Potser em místic en el sentit de la presència i l'entrega, això sí, però fent el burro també, i fent... El que passa que això que us explico potser és de lo més potent, ara aquesta persona, i que et vingui, algú que no coneixes, i et vingui a donar algú que ha estat protegit. Hòstia, pensem tot el colonialisme, es va carregar tantes coses que l'únic que queda de vegades és el silenci, i que algú et vingui a compartir algú que et diria que és un silenci, és molt potent, i li vaig fer aquesta cançó.
0: Parlant de silenci, anirem a una cançó que es diu Mar Muerto.
1: Wow.
0: I que també conté, doncs això, un silenci, en aquest cas un silenci polític, moltes vegades, una invisibilització de tot plegat i també unes lluites molt bèsties.

0: Efectivament, això és Carol Creu, aquesta cançó que a nivell sonor ja sembla que és que, bueno, és que a nivell sonor fa patir aquesta cançó, no? El tractament de la veu en algun moment, en el moment més àlgid, com més visceral, el que dèiem abans, no? Un tractament sonor que per tu són importants els espais sonors, i aquí estem a mitja, entenc, a Mediterrani, però pot ser qualsevol altra mar, que sigui un trànsit de persones que necessiten anar a un lloc per aconseguir una vida digna. Bueno, no sé què tens a dir d'aquesta Mar Muerto.
1: Ma, això és un intent de... sí, posar nom i recuperar, que recuperem l'empatia i l'humanitat, i pensem que, per exemple, hi ha gent que arrisca la seva vida per tenir una miqueta de vida a l'altre costat.
0: Uh-huh. Una miqueta, exacte,
1: una miqueta. Per això dius...
0: Els hi donen ben poc.
1: Sí, i em sembla que estem vivint un moment que estem perdent, però al mínim d'empatia ens estem acostumant a sentir coses molt terribles. I aquí vaig parlar, després de fer això, des del meu cor, però bueno, jo visc aquí. Uh-huh. Li vaig demanar a la gent d'Open Arms si em podien aconseguir algun testimoni així respectuós d'algú que hagués creuat l'estret
0: i són aquestes veus,
1: i que digués el que havien sentit de la por.
0: Per cert, parlaves d'això, d'aquesta falta d'empatia. Jo m'he apuntat per aquí un concepte que va sortir el dia que va venir el Ferran Palau, que és el concepte de la hipernormalitat, o aquest art de fingir que no passa res, que això és un concepte que va acunyar un antropòleg que es deia Alexei Yurchak, avui m'he apuntat per aquí, va acunyar aquest terme durant la Guerra Freda. És aquesta cosa, i a més és un concepte que, si la portem avui en dia, té molt a veure amb les xarxes socials, que és allò que tu et surt una foto d'un nen mort a la platja,
2: o sigui,
0: no? Aquella foto famosa, i després fas així i ja tens un vídeo de gatets i ja està, ja ho hem normalitzat, que passin coses tan greus.
1: Sí, sí, me'n recordo, això ho vaig veure, no? Hi havia com un resum fet d'això, de que, clar, quedes anestesiat perquè vas d'un lloc a un altre. És fort que siguis tot en el mateix lloc, també, clar, no fa gens de bé.
0: No fa gens de bé,
1: sí, perquè ens hem d'enfadar, ens hem d'afectar. Saber que vas a veure allò i... Sí, sí, estem molt al límit.
0: A tot això, recomanar-vos una vegada més el podcast El Mar, el Mur, que es va fer des de Catalunya Ràdio. La Mercè, la Mireia i tota aquesta gent dels Solidaris, que van fer una feina increïble, i que té banda sonora de Momi Maiga, sense anar més lluny. Momi Maiga, que és una persona... que és, bueno, és flipant. L'altre dia ens va fer un concert de cora aquí a l'estudi.
2: Sí, va ser fortíssim.
1: No, és molt bèstia, és que és molt potent, home. Ara estan a Senegal, just estan anant a tocar amb l'Aleix, el Carlos, que també toca amb mi. Uh-huh. I el Momi, després d'escoltar aquesta cançó...
0: Què?
1: Em va dir, Sílvia, moltes gràcies. I anava parlant i em diu, no, és que és molt important que ho cantis tu. Moltes gràcies. I dic que, hòstia, això és el... Si tu ho veus, si a tu et fa bé... Em quedo en pau.
0: Uh-huh. Tenim 10 minuts, Sílvia. Encara hem de sentir algunes veus més. Abans, però, estem sentint aquesta que es diu Mar de na Catalina, i que m'hem fet una palla mental increïble amb aquesta cançó, Sílvia.
1: Aviam,
0: sí. Deixes que te l'expliqui?
1: Sí, clar.
0: Amb aquesta cançó he pensat directament en Alfonsiné el Mar.
1: Ah.
0: Perquè Alfonsiné el Mar és una cançó que parla d'un suïcidi, d'una dona que entra al mar i desapareix, i en canvi amb aquesta que es diu Mar de na Catalina... he pensat, és què hauria passat si aquesta persona, l'Alfonsina, hagués tingut un acompanyament.
1: Wow.
0: De les seves amigues, no? Perquè a la cançó diu, sabe Dios que angustia te acompañó, Alfonsina del Mar, i aquí la gent que cuida aquesta Catalina sap quina angústia passa i l'abracen, d'alguna manera. M'he liat molt aquí o no?
1: No, té sentit, però té tot el sentit. O sigui, sí que té sentit el que dius, però no havia pensat en l'Alfonsina. El que passa que l'Alfonsina ja forma part del meu aprendre a cantar, si inconscientment pot ser. No és una cançó que neix de la tristesa profunda més solitària, i era una cançó que era jo. I de cop la cançó m'ensenya que necessito unes veus, i venen, és com ve la Mar, la Lucía, no, la Judit, tot, la Marina, la Rosó, l'Anna Rossi, la meva filla, l'Anna Ferrer, estem allà cantant.
0: Ai, vaya lenc.
1: I de cop dic, clar, és que la cançó m'ha ensenyat que en aquests moments de soledat el que t'ajuda és la companya, no, l'amiga o l'amica, i que surt d'aquí, surt del fons del mar, com dius tu,
0: del fons del mar,
1: des del col·lectiu. Llavors vam començar cadascú a plorar lo seu, i m'ha passat una cosa molt forta que deixa'm perseguir amb aquella intensitat, Jo la lletra, el títol el vaig fer perquè li vaig fer la melodia per la filla de la Rosa Cortana, del que a vegades m'ha deixat algun vestit, i es diu Catalina, mare d'Anna Catalina. I la cançó la vaig fer amb una cançó de amb una casa de Mallorca que és Binifarda.
0: Sí.
1: I allà estava sola vivint aquesta tristesa. I ahir em va dir, li dic, mira, t'envio la cançó que vaig fer a casa teva. Diu, estem molt emocionats.

0: Ja, no ho sabia, m'ho van enviar, l'altre dia, dic, uau, ostres, quin honor. Sabia que l'havia inspirat, que li agradava la meva veu, però jo no sabia que després del que ha vist pugui dir això.
1: Farem una cosa, anirem d'una persona ultrafamosa que parla de tu, que és la Rosalía, a qui jo vaig dir-li que no una entrevista una vegada, refri, ho sento, perquè, bueno, soc tonto a vegades, bueno, a una persona que no és gaire famosa, però que respon al nom de... Ara t'emocionaràs. Jo no sé com he arribat fins aquí, però aquesta persona es diu Anna Pérez.
0: Ai, por favor.
2: Hola, carinyo. Bon dia. Que ets inspiració pura per moltíssimes persones, però especialment per mi, a banda de que ets una de les persones més importants de la meva vida i ets preciosa per dins i per fora, sempre t'ho dic, no?, que m'encanta, a part de l'art que tens i la llum, la manera de cuidar i de fer comunitat i de connectar amb els músics a l'escenari, que sempre em sembla preciós que puguis fer el que fas i a la vegada estar pendent de tot i de tothom i fer com que tothom pugui brillar, no? I em sembla que tens una manera de fer art supergenerosa, super, supergenerosa, i creant comunitat, que és una cosa que té moltíssim valor, i a més tinc la sort de viure't en família, no? Que per mi saps que ets com una germana d'ànima i que compartim aquesta tribu Pérez, que també es nodreix molt del xup-xup i del cuinar, i també compartim aquest amor per la cuina i pel cuidar la gent de prop, no? I que estic super agraïda de caminar juntes, de tenir-te la meva vida i de disfrutar d'aquest regal de persona que ets i d'artistassa. I et desitjo tot el millor perquè t'ho mereixes. Una abraçada gegant.
0: Wow.
1: Sílvia, et prometo que no tinc ni idea de per què vaig acabar parlant amb la teva cosina, l'Anna Pérez. És la teva cosina?
0: La cosina.
1: Sí que ho sé. Va ser a través de la Magalí, Sare, que és una persona que ens ha donat certes pistes, no? Però jo li vaig dir, és la seva cosina? Em diu, sí. Té moltes ganes de dir coses.
0: Wow.
1: No sé com hi va arribar, la Magalí, però vaja...
0: Que fort, és que és de les persones més... Mira, de les que més aprenc del món, del que parlar, de saber acompanyar. Avui li deia, m'ha enviat alguna cosa i dic, tu em vas parlar d'aquí, de saber acompanyar, que no és ni estirar ni empènyer, estar al costat. És molt profund. És una persona que et regala tàpers de sopa, caldo d'ossos, de menjar...
1: Ella és cuinera, ella.
0: No, és una bona persona.
1: Però què fa la vida, de professió?
0: Ella fa moltes coses. Està en una fundació molt important, Nexa, que ajuda tots els nens que tenen diferents discapacitats dels 0 als 3 anys. Uh-huh. També està, fa com rutes per Barcelona, va estudiar periodisme.
1: Val. L'haurem de fitxar, perquè a mi m'agrada molt. A més, el seu timbre de veu m'agrada.
0: La veu, no? Ui, t'encantaria,
1: sí, no?
0: L'Anna.
1: És una...
0: Sí, és de ràdio total.
1: Sí. Hem d'acabar, però abans encara apareix una altra persona.
0: En sèrio?
1: És l'última ja. Mira, el problema és que tenim com a mèdium la Magalí Sare, la Judit Nederman, que són gent que ha treballat amb tu, et coneix, sap quina és la teva xarxa, que pel que hem vist avui és molt àmplia,
0: molt
1: la teva
0: àmplia.
1: Xarxa.
0: I això és l'èxit de la vida, eh?
1: I l'última persona que parla és una persona que, a més, té un timbre de veu que em recorda el meu, i que toca la guitarra molt millor que jo, això sí, ja t'ho dic. Es diu Sebastià Gris.
0: Ai, Barcelona.
3: Hola, hola. Mira, que ara som per la carretera, anant de concertet, i sempre que som a la carretera, pensem la gent en qui ha passat moltes hores a la carretera. I amb tu, Sílvia, aquest any n'hem passat moltes hores a la carretera. I concretament record molt un aniversari que vàrem passar a la carretera, aniversari meu, que va ser un dels més especials que he viscut mai, en tots els sentits. I també li donar les gràcies una altra vegada aquí davant tothom. I aprofitar per donar-te l'enhorabona per aquesta sortida de disc, que al final és com un aniversari treure un disc. Llavors, moltíssimes felicitats, moltes ganes de veure-ho en directe i de que ho disfruten tots i totes. I endavant. Enhorabona.
4: Enhorabona.
1: La Magalí, al final, no podia fallar. Sebastià Gris, que t'ha acompanyat a la gira amb el Salvador Sobral.
0: Home, Salvador, és tan preciós.
1: Sí.
0: I hem tingut xerrades molt boniques. És que aquest dia va ser molt especial perquè tenia un aniversari al mig de la carretera a Brasil, pobra, una furgoneta de 10.000 hores, i amb la Marta Roma li van fer tot un show d'aniversari.
1: Marta Roma, per cert, que continua a l'equip de la Sílvia, un equip que sembla que s'ha solidificat i que ens agrada moltíssim. Concerts, doncs aviat a Palma, a València, també passaràs per Figueres, era, si no m'equivoco.
0: En Peralada?
1: Peralada, a Sitges, al Festival Terramar. Molts bolos d'aquest oral abissal de la Sílvia Pérez Cruz. Ara ens quedarem amb una cançó, però...

0: que se'n va una mica enrere, es diu El Panquelero, perquè quedi clar que la Sílvia és una tia feliç.
1: És...
0: I en aquesta cançó ho veureu. Sílvia Pérez Cruz, t'estimem, moltes gràcies.
1: Jo també, gràcies.
0: Maria de Batalla, fins demà.
2: Fins demà.
0: Adéu, Dani Expósito.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes, més cultura, nous continguts, nous espais i una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts, nota de veu, loft, pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICAT.

Ma hi ha caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé. És que no sé, tio. No sé. He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé.

0: ICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica. El festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra. A ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.
1: Escoltes iCat.

0: okay with that.
1: Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes. Més cultura. Nous continguts. Nous espais. I una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts. Nota de veu, loft, pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICAT. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
2: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
1: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
3: Bona tarda de nou, són les...
1: I Aina Ostrell.
4: M'estan pagant per fer-se.
1: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. ICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica. El festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra. A ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I s'envia contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar.

tria el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I s'envio contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes. Més cultura. Nous continguts, nous espais i una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts. Nota de veu, Loft, Pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICA.
1: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
2: Hola a tothom.
1: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
3: Casa i el Sudan.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

ICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica. El festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra. A ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT. Vols saber tot el que passa al mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el teu...

0: Bona tarda, són les 6.
1: I cada dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
0: Gran part de les estrenes de pes de la cartellera del cinema s'avancen avui. La més destacada, El ser querido, la nova pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen.
2: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli. ¿Sabe que eres mi padre o...?
0: Un drama amb altes dosis de metaficció sobre un pare absent que vol recuperar la relació amb la seva filla després d'anys distanciats. Javier Bardem i Victoria Luengo encarnen aquests dos personatges que, a més, tenen una altra capa. Ella és una aspirant actriu estancada i ell, un director de cinema reputat que li ofereix a la seva filla un paper per la seva nova pel·lícula. Així en parla, en una entrevista a l'ACN, Victoria Luengo.
3: Hi ha contradiccions, que no només està enfadada amb el seu pare, sinó que també l'estima, que també és la nena petita enamorada del seu pare, i al final és una noia que encara vol que el seu pare hi sigui. Jo crec que la pel·li parla molt de la masculinitat tòxica, també d'una generació d'homes que han estat educats per no estar en contacte amb les seves emocions i que no són capaços d'expressar el que senten perquè potser ni tan sols ho saben.
0: El ser querido és una de les novetats més destacades de la cartellera d'aquesta setmana. També l'altra és la nova pel·lícula de Ridley Scott, La constelación del perro.
4: The world that was doesn't exist.
0: Un thriller post-apocalíptic en què un virus mortal ha arrasat la humanitat mentre que un grup de supervivents han de lluitar per mantenir-se en vida. Tot això mentre sobre la taula hi ha l'etern dilema si en aquesta situació triomfaria l'humanisme o la barbària. I tot això també amb un repartiment de luxe amb Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin i Guy Pearce. També un repartiment de luxe i excel·lent és el que té Una noche al año.
5: I'm hungry.
6: Huh?
5: I'm hungry.
6: Huh?
5: So hungry.
6: We're closed.
5: I know the owner.
0: Mònica Barbaro, Callum Turner i Maya Hawke protagonitzen aquesta comèdia romàntica ambientada en una nit peculiar en què els solters tenen via lliure per tenir aventures sense compromís. La pel·lícula segueix dos joves amb una gran atracció entre ells, però amb projectes de vida molt diferents entre si. I per a tota la pel·lícula, avui també aterra a les sales la quarta entrega de la saga de Tadeu Jones.
7: Hey, mom, ja fa anys, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK.
0: A Tadeu Jones i la llàntia meravellosa, el protagonista és ara el pare d'una nena de 2 anys plena d'energia i curiositat. En un viatge a Londres descobreixen una llàntia màgica de les mil i una nits que després de demanar un desig els transportarà al passat. Una pel·lícula sobre la paternitat i com canvia la vida tenir un fill. I agafem ara l'agenda de concerts. Encara moltes propostes de festa major en marxa. A la Vilassar de Dalt, avui, Buhos.
8: Ara no em revisa el ventilador.
0: Concert ha marcat també la gira de 20 anys del grup. Si voleu anar, serà a les 11 de la nit a la carpa de Can Rafart. I avui també tenim festivals en marxa. A Begú hi trobareu encara la Cruïlla d'Ultramar. Avui amb actuació de l'Osa.
9: Però quan sentis els ocells al matí dels diumenges...
0: Serà a les 10 del vespre a la plaça Esteve i Cruanyes. I si tornem a les festes majors, a Barcelona són ara mateix les de Sants, recordem-ho, avui hi trobareu a Miquel del Roig a la plaça de Can Climent a 11:15 de la nit i al casal independentista Jaume Compte a Lluc i Valverde.
10: Vinga, engegueu-m'ho, i aquí ve la meva oferta. 15 pavos, 15 i prou.
0: El coneixereu segurament també per ser el saxofonista de la Ludwig Bank. Serà a 21:45 del vespre i també hi haurà Benny Dolores i Mitjanit. Últims dies per votar el Premi Cerverí d'aquest 2026 que reconeix la millor lletra de l'any. Els 10 nominats, recordem-ho, són El forner de l'Osa, La volta al món de Dan Peralbo i El comboi, Ni rei ni Déu ni pàtria del petit de Calaril, Quan el cel es torna negre de Feliu Ventura, Mori el branx de Fetus, Balcons i cavalls de Gavina M3 amb al·lèrgiques al volen, Enganyar-te de la Ludwig van, Non non non de Magalí Sare, Festa i drama de Maria Jaume i Terra de guapes de Sandra Montfort. Podeu votar a la web de Catalunya Ràdio fins al 6 de setembre. I Fira Tàrrega tornarà a ser aquest setembre l'aparador de les arts escèniques, sobretot de les arts de carrer. Aquest any es farà del 10 al 13 de setembre i comptarà amb gairebé una seixantena de propostes, més de la meitat gratuïtes. Entre les cites imperdibles hi ha noms consolidats com Kamchatka, la companyia Maduixa i talents emergents com la companyia Les Pinyes i Colectivo Ameno. El certamen i ICAT us conviden a passar-hi la jornada del 12 de setembre amb una invitació doble per a dos espectacles que trieu i també allotjament a l'hostal del Carme de Vilagrassa. Podeu participar-hi a la web d'ICAT.
6: És estiu. Escolta ICAT.

0: ICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica, el festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost, a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra, a ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes. Més cultura. Nous continguts, nous espais i una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts. Nota de veu, Love, Pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICAT.
1: Com vas camuflar la intenció?
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Andarra.

0: Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes. Més cultura. Nous continguts, nous espais i una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts. Nota de veu, loft, pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICAT.
1: Escoltes ICAT.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Creus tota l'emissora, arribes a un pati que hi ha darrere i et fixes en un vespino rovellat. Una porta plena d'enganxines, serralleries, 24 hores és la que et diu que allà hi ha la discoteca, només l'has d'obrir, baixar les escales, acostumar les ninetes a la foscor i un cop has apartat la cortina de feltre vermell, arribes a Pista de Fusta, el programa de Ball d'Icat, el dijó que hi és Miqui Puig als plats. Aquí em tens damunt la cabina, cada dia, de dilluns a dijous a les 8 del vespre, fent ball de tarda. Sempre a Trescat Cultura i aplicació per mòbil o tauleta. Un servei que no s'esgota. La Pista de Fusta avui comença amb sol. Es diu The Artist. I això es diu Ghost.

és un Mare de Déu Senyor. Signa com The Artist. A la S hi posa el símbol del dòlar i diu que va créixer escoltant D'Angelo, Snoop, Doggy Dogg i tots els clàssics. Això és Ghost, així ens arrenca la pista amb un artista de Neil Soul des de New Jersey. I de New Jersey el quilòmetre zero, perquè Gazzara Sound té nou material. Sergio Caño i els Soul Rebels ens porten Good Treatment, quilòmetre zero de reggae.

0: amb la col·laboració dels músics també de casa, Soul Bribbles, la gent de Corks a l'òrgan, reggae de quilòmetre zero. I ara mireu la veu de Gel Angora, All About Me.
1: Okay, well, look, I know things have been hard between you and

0: durant les sessions del disc de debut de Jelena Engoda, Víctor Axel Oliell van començar a parlar de Biffy McLean, del reggae que els agradava, i ara que tenen una estona recalen All About Me, un single de Dapton Records amb un dap a la cara bé i la veu increïble de Jelena Engoda, criat a Washington, ara fent vida a Londres. És un dels resistents, de les veus més boniques del soul de tota la vida.
1: Qui no balla no és viu. Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Des de Mèxic, Digger Bird Effects.

amic del pista de fusta, Julio Salgado, DJ Beard Effects. Torna amb aquest borratxo, un dels nostres DJ convidats més celebrats de la història, i la seva manera d'entendre la cúmbia rebajada, els sons digitals d'ara mateix i la inspiració, la tradició. La peça es diu Borratxo, i el borratxo sempre és el que diu la veritat. Aquests els diuen Denimeros, i aquest és el seu ponxota de ritmo.

0: Hem pujat una mica més amunt. Són d'Austin, Texas. Es diuen The Animeros. I Punxota de Ritmos, el seu debut. Visca el ritme, visca la cúmbia i la fusió.
1: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT. Qui no balla, no és viu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.
0: Visca les reedicions. Visca els segells que fan capbussades a catàlegs perduts i ens porten coses com aquesta música.

fill de jamaicans, crescut a Brooklyn. Robert Mayer va fer servir un nom de DJ Trevor en un moment que el hip-hop era emergent. Ell buscava les arrels de la seva Jamaica per fer música i peces com aquest Love in Troubles. Ara el segell Fred's Big, també des de Nova York, edita aquest EP original de 1984 per primera vegada. Tornat a posar poques còpies, les que va fer per amics, coneguts, i que ara pot sentir programes com la pista. El Michaels s'ajunta amb en Roger i ens dediquen aquesta màgica.

peça que el Michaels va treure just a l'estiu quan érem de vacances amb el Roger, un dels nous artistes de la música brasileira, i aquesta màgica. El Michaels, ja ho sabeu, que és un geni, un gran arranjador amb projecte propi i a darrere de molts dels sons de Neo Soul que tant ens agraden. Descansi en pau, Jimmy Cliff, el pioner de la música jamaicana. Ens va deixar fa unes setmanes i a casa avui li diem gràcies per tot. Love me, Jimmy Cliff.

0: la veu de Jimmy Cliff, una veu que té culpa de moltes de les músiques que sonen a casa, ens va deixar fa unes setmanes amb aquest Love Me, Love Me de 1987. Li diem gràcies per tot, per un repertori inesgotable i per una veu sanadora. Pista de Fusta sempre veneran els seus herois, els pioners que es van inventar això que avui ballem.
1: Qui no balla no és viu. Aquesta és la Pista de Fusta dedicat a Miqui Puig.

Ens diu la nostra amiga Clara, per via interna, que és una de les seves darreres obsessions, i no m'estranya. El més savi de la parada, el més lleig de la classe, es diu Sebastián Tellier. Això es diu Thrill the Night, amb la veu de Slater, la jove de l'hiperpop, i amb la guitarra del mestre de mestres, Nile Rodgers. No m'estranya, Clara. Són peces que ens agraden. Ets aïcat a la ràdio inquieta. I això és una cosa que tenia per aquí guardada. És la Far Out Monster Disc Orquesta. El segell Far Out té una orquesta pròpia. I John Clausels es brena un clàssic cop Black Sun i el fa per la pista irresistible. El disco en estat pur.

una orgia de sintetitzadors, percussions i veus disco en aquest remix de Joe Clausells, Black Sun Joe Clausells Classic Mix, en la interpretació de la Far Out Monster Disco Orquestra. El segell Far Out, quan té 4 duros, se'ls gasta en coses com aquesta, en petites meravelles de música disco somiadora que ens fan ser millors. Les tardes són d'icap, les tardes són de fusta i la pista és de ball. En Miqui Puig els plats, el material que ens arriba, els nostres baguls els tenim guardats per any, o novetats com això que arriba de Praga, The Observer Effect, aquesta compilació d'artistes nous de la ciutat de Praga, on te destaquen artistes com Roman Rey. Ell ens diu que el problema ja el tenim arreglat. Problem solved.

elegància extrema la que ens proposa Roman Ray, The Observer Effect, un recopilatori d'artistes de la ciutat de Praga que s'ajuden entre ells, un mescla l'altre produeix i tots acaben fent música de ball. Problem solved. El problema està al lloc que toca. Jeet One present GTBM. Hard and Self featuring Furious. Ens va agradar tant que torna.

0: fill d'immigrants hindús, crescut a Arkansas. Jit Won és favorit de casa. Hard and Soft, el més nou, sota el nou àlies de GTBM, amb la veu de Fiorios. Això ens agrada.
1: En digital o a l'FM, pista de fusta.

0: pista da Fusta Dance Club.
1: Aquest arranjament de corda em torna boig. Quan en una cançó hi ha un arranjament de corda que et porta, que et fa somiar, que et fa obrir els braços, la vida és millor. Eliza Ross, Opident Too Slow, All Night, buscant els millors opiacis perquè la vida sigui millor. Sabeu que m'agrada molt UK Garage, tots aquests ritmes que van sortir dels carrers d'Anglaterra, que arriben a fer-se imprescindibles i famosos. Visca Lisa Ross i visca Ego i el seu Energy.

una de les peces de la temporada, sens dubte. Com peta, com trenca els malucs. A ritme de UK Garage, aquell house influenciat per el dubstep i per totes les coses jamaiquines que els joves britànics oloraven dia sí, dia també. Ens arrima en forma de cançó. Una recta final, la d'avui, on tot hi val, on tot és bonic, on tot em serveix per dir-vos que quin goig i quina joia ser ballador de la pista. I avui teu qui torna? Torna Overmono. Paradise Runner, marca de la casa.

0: marca de la casa, el germà Russell, a Bermono, i aquest part de Ditch Runner, una peça addictiva dels Intensitat per fer que casa teva sigui una rave. La pista de fusta et diu gràcies, Miqui Puig, els plats, somriu des de la cabina, i per mi no hi ha altra joia que saber que cada tarda veniu i trieu la pista de fusta. Ja saps que els formats són distints, en digital, a la FM, com desitgis, però sempre balla pista de fusta.
1: Will you listen to me, please? Police raid. This is not an illegal party. I want everybody to stay where you are, please, and speak to the police officers as they come round and interview you. Just remain calm, please, and there'll be no trouble.
2: Pista de fusta. Pista de fusta. Nou horari. Ara, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.
0: Saps que són uns nous horaris, que la pista es manté intacta. Silk i Odien inviten a Shira a fer un últim ball. One last dance. Tornem a aixecar. Roda per acabar. Sigueu feliços, balleu. La pista us necessita sempre aquí.

0: Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes. Més cultura. Nous continguts, nous espais i una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts. Nota de veu, loft, pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICAT.
1: Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
2: Déu vos guard, amics i amigues celobertaires. Un dia més, des de ICAT, dedicat als artistes mediocres, arriba l'hora del cel obert. Ah, diu, mira, avui el Gavaldà parlarà ell mateix. No, no sigueu tan dolents, home, que jo faig el que puc. No, del que vull parlar avui és d'aquella teoria que diu que fins i tot un rellotge aturat, un cop al dia et dona l'hora bona. A mi sempre m'ha agradat aquesta frase. I en el món de la música també es pot aplicar, perquè, deixant a banda que els gustos són particulars, personals i intransferibles, també hauríem d'estar d'acord en que hi ha certs artistes que senzillament no t'entren, que els trobes dolentíssims. Fins aquí tot bé, però el que enreda més la cosa és quan un artista que per tu és dolent, de repente fa una cançó que t'agrada. I avui el programa vull que vagi d'això, d'artistes mediocres que, malgrat la seva manca d'empatia musical, de repente et sorprenen amb una cançó que t'encanta.

El Billy Idol, nen, el Billy Idol, que sí, que no l'he tregat mai, ja ho sé. Però és que és tot el seu posat, no? Aquest rubio de pote, aquest posat que fa amb la cara com si estigués olorant merda tot el dia, i els Generation X, que eren el seu grup i que eren com una còpia barata i descafeinada del punk autèntic de final dels 70. Però, tot i així, l'home es va treure de la màniga aquesta cançó que, si no m'hi feia un fart de ballar-la a totes les discoteques del Camp de Tarragona, hòstia tu, quina peça més rodona i que curiós que, bueno, sigui això i poca cosa més. Vull dir que, sí, pots dir que té el Rebel Yell o una versió horrorosa del Money Money, però la carrera de Billy Idol es podria resumir en aquesta cançó i poca cosa més. Els Plain White Tees també a mi em passa el mateix. La seva obra musical em sembla com un component claríssim d'aquest punk descafeinat que practiquen tants grups americans, on tots els seus membres van plens de tatuatges per fer-se els malotes. Però també s'ha de reconèixer que aquest Hey There Delilah és una monada.

Hey there, Delilah, aquesta versió acústica m'agrada aquesta cançó. A mi les cançons que estan fetes així en plan epistolar, com una carta escrita a una altra persona, ja em tenen el cor guanyat, eh? Des del Famous Blue Raincoat i tantíssimes altres. I aquesta, doncs, té un punt entranyable, no? Aquest protagonista que escriu a la Delilah i li diu que l'esperi, que quin temps fa a Nova York, que la troba a faltar. Mira, té un punt romàntic que m'atrapa. Parlar dels Eagles és, si més no, una mica polèmic, perquè realment van ser un grup superpopular, superreconegut, i costa una mica criticar-los sense rebre algun dany col·lateral. Però és que els Eagles, com deia David Crosby, no es van arriscar mai. No hi ha cap cançó seva que sigui mínimament transgressora o sorprenent. Tot està polit, afinat. És com si estiguessis davant d'un grup prêt-à-porter que et fa les cançons perfectes per posar-les a qualsevol hora del dia sense que et molestin gaire. I com que, clar, a mi m'agraden les músiques que molesten una mica, el Don Henley sempre li ve un tio una mica dodgy. A part, que si investigues una mica la seva vida, té bastants costats foscos, com explica una biografia extraordinària que van treure fa un parell de dècades. Però, si una cosa quedava clara és que quan van plegar els Eagles, el Don Henley seria el membre d'aquest grup californià que tindria més èxit. I no, la veritat és que la carrera en solitari de Don Henley és bastant intranscendent, si no fos per aquesta obra mestra, composada pel Mike Campbell i ell, potser el Mike Campbell hi té molt a veure, en què el Don agafa perfectament aquell punt de nostàlgia de quan recordes la teva joventut i ets conscient que no tornarà mai més. Això és els Boys of Summer.

Don Henley i The Boys of Summer. La millor cançó, amb diferència, i les males llengües dirien que l'única cançó bona que ha fet el Don un cop va plegar dels seus estimats Eagles. Els Bravery eren un grup que notaves de seguida la seva impostura musical. És a dir, practicaven una mica de tot. Provaven de fer una mica de pop, de shoegaze, electrònica, funk, i no se'n sortien gaire en cap dels estils que practicaven. Fins que, com a qui ho toca de la loteria, en el seu disc homònim del 2005, es van treure de la màniga una peça que haguessin signat els mateixos New Order. És l'Honest Mistake.

Honest Mistake, els Bravery, aquí fent una píndola de pop electrònic de primera categoria per després tornar a la seva mediocritat característica. Ara, el que arriba ara, nen, aquest sí que... A la dècada dels 80, si no escoltaves una cançó de Phil Collins és perquè estaves mort, directament. Era l'home ubicu. Tanta ubicuïtat va generar també un enfarfegament de les seves balades ensucrades que va fer que oblidessis fins i tot In the Air Tonight, el seu single de debut, que certament és una gran peça, ni que sigui per aquella entrada gloriosa de la bateria tractada. Però no vull posar aquí In the Air Tonight, seria com molt obvi, sinó que vull reivindicar una balada, sí, d'aquestes que estic criticant, però que si treus de sobre els prejudicis, melòdicament és impecable. De fet, la va fer servir per la banda sonora d'una pel·lícula, Against All Odds, i va aconseguir que se'n parlés molt més de la cançó que no pas del film.

Take a Look at Me Now, Against All Odds. Una balada que fins i tot el mateix Ben Gibbard del Death Cab for Cutie va reivindicar en una versió bastant fotocopiada. Aquí estem avui al cel obert, repassant bones cançons d'artistes dolents i anant ara a l'estació on ens esperen els Train, que practicaven aquesta espècie de indie rock domesticat, en el qual hi destacava una peça francament aconseguida. És aquest Drops of Jupiter.

Drops of Jupiter, els Train, com a síndrome del One Hit Wonder, aquells grups que només tenen una cançó coneguda i la resta de la seva trajectòria es passen bàsicament intentant recuperar en va aquest punt d'inspiració. Si fa no fa el mateix que li va passar a la Vanessa Carlton.

0: Vanessa Carlton i aquest piano pop tan característic de la Thousand Miles, que si som sincers és la única cançó memorable de tota la seva discografia. Va, vinga, posa'm una mica de pausa, que he de contestar totes les querelles criminals que m'estan arribant ara mateix al programa. Mare de Déu, on m'he fotut avui?
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Geografia, història i artistes dubtosos amb grans cançons, com per exemple Ted Nugent. Ted Nugent és que ja costa d'empassar-te-la ell mateix, si més no perquè és molt fatxa, però molt. O sigui, penseu que perquè un tio americà d'Estats Units sigui conegut per la seva ideologia d'extrema dreta, ho ha de ser molt, però moltíssim, eh? Però és que el Ted, entre altres coses, és defensor de l'associació del rifle americà i de les postures més reaccionàries de la banda dreta del trumpisme i del Tea Party. I tanmateix, el Cat Scratch Fever és imbatible.

Cat Scratch Fever. Jo el tenia, aquest disc, tio. Sí, sí, com si fos ara, amb aquella portada que surt el Ted Nugent amb una cara de boig, com si estigués a punt de mossegar-te l'any 1977, i és una rodanxa de rock dur de primeríssima categoria. Els Hanson no feien rock dur, precisament. Els Hanson era aquest típic grup que munten tres germanets quan són molt, molt, molt, molt petits i que, mira, cauen en gràcia perquè són rossets, monos, i encara no han arribat a la pubertat. Què passa amb aquests grups normalment? Que quan se fan grans, doncs la gent deixa d'interessar-se per ells. Dit això, però, el seu single més conegut, per mi és un homenatge gens dissimulat i molt aconseguit dels grans singles dels Jackson 5 amb el segell de la Tamla Motown. Això té un groove increïble i es diu Bop.

0: Ah, va, no em diguis que no és enganxosa aquesta cançó. Bap, bap. Boníssim, tio. Alem Bob dels Hanson.
1: En un cel obert que busca cançons bones d'artistes que ens cauen fatal, ara qui convido és el Nacho Cano. Hòstia. Què? Nacho Cano sí que costa de defensar, eh? I la veritat és que no, perquè en Mecano va fer cançons extraordinàries. Com se deia aquell, el 5 de setembre o el 7 de setembre, de cançons boníssima. O La Fuerza del Destino, també, preciosa. Però, una mica seguint la síndrome de Don Henley amb els Eagles, un cop va plegar de Mecano, pues no ha fet gaire cosa memorable. O sigui, jo ara aquí et faig un repte de dir-me una cançó seva que no sigui de Mecano i estic segur que et costarà bastant. Dit això, el Nacho, abans de fer òperes de mala digestió, l'any 96 va treure un disc que es deia El Lado Femenino, on hi havia una cançó cantada per la Mercedes Ferrer que per mi està al nivell de les seves cançons de Mecano. Es diu Vivimos Siempre Juntos.

Vivimos siempre juntos, Nacho Cano. Que és sentir el seu nom i veure'l allí tot despritarrat, tocant dos teclats al mateix temps, un en cada mà, i amb un ventilador onejant les seves melenes de manera francament ridícula. Què, va i ve de temps? O ja se m'està acabant? No, és que volia posar els Snow Patrol.

El Chasing Cars dels Snow Patrol, un altre grup que va tenir un moment de lucidesa musical en aquest Chasing Cars, que ens va de conya per arribar al final del programa i acabar-lo amb el Soul Asylum i la seva única cançó destacable. Amb el Runaway Train, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serena, documentació, i Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera. Adeu.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Un dia més aquí a la sintonia d'ICAT FM. Abans, quan fèiem programa de dilluns a divendres, en guardàvem el divendres per fer coses especials. Però com que ara ja no tenim programa divendres, sinó que anem de dilluns a dijous, doncs fem aquests programes especials el dijous. I avui és dijous, i avui ens recrearem amb gent que fa música pensant en el passat, o mirant enrere, mirant pel retrovisor. Gent que fa retrosoul, o gent que fa blues, com és el cas, per exemple, de Les Bailey, aquesta cantant britànica que hem començat avui per obrir el programa amb aquesta cançó que es deia Bitter Days. I és que hi ha molts artistes, molt joves, que miren molt al passat, ja no només com a influència, sinó a l'hora també de recrear la seva pròpia música i les seves pròpies composicions. Com, per exemple, aquest senyor, que a mi em sembla una barbaritat el que fa, que es diu Marc Brusart.

I ja ho pot fer amb tota la banda, com el sentíeu aquí ara, ho pot fer sol o pot fer-ho de qualsevol manera. Sempre, sempre, sempre és efectiu Bark Broussard, un tipus que es va llogar a mig camí entre el que seria el soul i el que seria també el blues i el rhythm and blues. Està de gira aquest estiu, aquest 2026, però no hi ha, sembla que, ganes de que el porti ningú a Barcelona ni a cap punt del territori espanyol, ja que estarà fent gira per Europa, però no passarà per la península, amb la qual cosa es quedarem amb les ganes de tornar-lo a poder veure en directe. Sembla que aquí ens apassionen altre tipus de coses i artistes com Mark Broussard doncs encara no acaben de satisfer a determinats promotors. Això es deia Stranger Lee i aquest que escoltareu ara es diu Brother Wallace.

0: un tipus molt jove de Geòrgia que debuta amb aquest Who's That i que apunta boníssimes maneres amb retrosol de manual, sonant molt com eren aquells orígens d'ara fa molts anys enrere, els anys podríem considerar entre els 60 i 70, on hi havia una gran representació d'un gènere indestructible com és el soul. No digueu soul, s'ha de dir soul. Brother Wallace. I aquest tipus va estar actuant de taloner, jo diria, fa un parell d'anys a les noches de los jardines del Botánico a Madrid, amb una programació extraordinària que tenen. M'agradaria tenir-la aquí, és igual a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, però m'agradaria tenir-la aquí, una programació com aquesta, però insisteixo que sembla que aquí estem apostant per altres coses. Ell és Jalin Gonda, últimament ha estat publicant uns quants singles, però avui he recuperat una cançó més antiga. Això es diu All About Me.
1: Hey girl, girl, girl, girl, girl, girl, girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me.

Connectant soul i reggae en aquesta cançó que es diu All About Me, de Jalin Gonda, músic nascut als Estats Units però resideix a Anglaterra. A veure si tenim l'oportunitat de poder-lo veure també en directe alguna vegada. Avui estem parlant una mica de retro soul, o de gent que mira pel retrovisor a l'hora de fer la seva música, però estem parlant de gent molt jove, gent que en la majoria dels casos està sobre la trentena aproximadament, i n'hi ha de més joves. Aquí teniu, per exemple, aquesta tripleta formada per The Womack Sisters.

Com es diu en castellà, de casta le viene al galgo. I és que les germanes Womack Sister venen d'una família que deixa la corra. Elles són Biggie, Seimani i Cuchas, és el nom de les tres germanes, que són filles de Cecil i Linda Womack, que alhora són les nebodes del senyor Bobby Womack, i a més l'avi de totes elles era un tipus doncs, que de sol en sabia un rato, Sam Cooke. En definitiva, doncs, una d'aquelles famílies que si no te dediques al sol, jo crec que et deuen fotre fora de casa. If You Want Me, es deia aquesta cançó de The Womack Sisters. Seguim endavant amb més projectes de retro soul. Això és la música de Sladek.

Sladek. Són un trio austríac, malgrat que el seu cantant no té massa pinta d'austríac, però una banda europea, diguéssim, no massa coneguda, que han debutat amb un àlbum, que és aquest que sentíeu justament ara, i un disc en el que hi ha retro soul per tots els quatre cantons. El disc es diu Things Gotta Change. Seguim repassant artistes en bona part desconeguts, perquè són artistes que moltes vegades ni els hem pogut veure en directe aquí al nostre país, però és gent que està fent coses meravelloses, com podeu comprovar avui, immersos una mica en aquest retro soul que a vegades fa, doncs, farum en el bon sentit de la paraula, eh? A reggae, com sentíem abans amb Jalen Gonda, o per exemple a blues, com hem sentit també en alguna que altra ocasió. Aquest senyor també es belluga entre el soul, retro soul i el blues. Es fa dir Son Little.

Des de Pennsilvània, Son Little. Ell sí que el van tenir ara fa no massa. El novembre passat va estar tocant a Barcelona, ho va fer de taloner a la sala Ràsmates de Barcelona i va obrir el foc per... ara no recordo. Ja ho recordaré, però això és el que passa per treballar sense guions, ni papers, ni res. Però un d'aquells tipus amb una sensibilitat realment magnífica. In Orbit és l'última cançó que ha publicat Son Little i, doncs, un altre d'aquests tipus jo crec que tenir molt i molt en compte. Ara intento parlar i recordar alhora de qui va fer taloner, però no me'n recordo. En aquesta estona en la que escoltem la propera cançó ja em vindrà i després us ho dic. Aquest senyor té un nom una mica d'aquí, una mica d'allà. Es diu Johnny Burgos i això es diu Tired of Missing You.

Johnny Burgos. Evidentment, l'origen llatí és claríssim per al seu cognom. Ell és de Brooklyn, de la ciutat de Nova York, i sempre acompanyat de Jeremy Page, que és qui li fa la producció i també bona part de les composicions dels seus àlbums. El Retrosoul, que ja veieu que no té una denominació d'origen clara, ja que estem recorrent mig món escoltant propostes del tot diverses. I ara, música de Seco.

veu de baríton amb un cabell afro d'aquests que si se't posa davant al cinema ja t'ha fotut la pel·lícula en l'aire. Un tipus en producció més elegant, com per exemple abans també passava amb Johnny Burgos, gent que tira pel camí del retro soul, però des d'una perspectiva així com, no sé si dir-ne més comercial, però amb arranjaments com molt més elegants, molt més de saló. Això es deia Never Gonna Give You Up. I aquest senyor sí que l'hem pogut veure en diverses ocasions. L'han portat molt sovint al Marula Café, que té una programació extraordinària. Ell, doncs, també es belluga a mig camí del rhythm and blues, del blues i del soul. Es fa dir de James Hunter. De fet, es diu James Hunter, però la seva nomenclatura artística és de James Hunter Six.

molt més visceral, molt més orgànic, sense tanta producció, però acompanyat d'aquests músics extraordinaris, i anar publicant àlbums i anar fent gires, i dels que habitualment te'l pots trobar en petits clubs, que és allà on te passen les millors coses. James Hunter, amb la formació James Hunter Six. Avui, si us heu incorporat tard, doncs pitjor per vosaltres, perquè us esteu perdent un programàs de retro soul i d'artistes que miren cap enrere sense cap tipus de mania, com per exemple Family Company.

Family Company. Habitualment són un trio instrumental dedicat en cos i ànima al soul, retro soul. Són Alex Kain al baix, el Josh Teitelbaum a la bateria i Jason Goldstein als teclats, però acaben de publicar un últim àlbum que es diu igual que aquesta cançó, Piece of Us, en el que han fitxat o han contractat els serveis del cantant Sam Pounds, qui defensava la veu d'una banda, com us deia, habitualment instrumental. I els que escoltareu ara són habituals aquí al Delicatessen, a mi sí que aquesta banda em flipa. Es diuen The Altons, són de Los Angeles i d'origen xicà, però sonen a les mil meravelles.

Meravellosa banda, insisteixo, els Altons, The Altons, des de Los Angeles. I aquesta banda és de les més peculiars que hi ha dins d'aquesta odissea, per dir-ho així, de... No, la posaré després, després parlaré de... Abans, ara em saltava jo, em saltava el meu propi guió, que no és altra que la llista de les cançons que tinc previstes i preparades. Després us parlo d'aquesta banda així més peculiar en quant a moltes coses, orígens i demés, però abans, els Young Tones.

Arribats des de les costes newyorkines, els Young Stone, una banda encara, diguem que, no massa popular, ni aquí ni allà, però una d'aquestes bandes que jo crec que se'n parlarà. A mi em sonen a les mil meravelles. Down and Dusted, es deia aquesta cançó. I ara sí, el que m'havia saltat abans. Los Hermanos Gutiérrez, o Hermanos Gutiérrez, que és una d'aquestes bandes que un no sap el per què, perquè podrien ser banda de culte, però són d'aquests que tenen milions i milions de reproduccions. De fet, enguany fan gira per als Estats Units acompanyant o obrint per Jack Johnson, i en aquest cas Hermanos Gutiérrez, que són suïssos, tot i que d'origen equatorià, la seva mare és equatoriana, el seu pare és suís, ells van néixer a Suïssa, i es dediquen a fer música fronterera, més o menys podríem definir-la així, instrumental. Tot i que aquí, en aquesta cançó, que es diu Elegantly Wasted, doncs els acompanya ni més ni menys que un dels gurús d'això del retro soul, com és Leon Bridges.

Doncs així, de bé sona la frontera quan es posa al costat del soul sempre elegant de Leon Bridges. I evidentment que en un programa de Retro Soul no us podem deixar també un altre dels grans gurus, com és Curtis Harding.

Doncs fins aquí arriba aquest programa d'avui dedicat al retro soul en cos i ànima. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos gustat i no oblideu-vos mai de ser exigents amb la bona música. Demà no tenim programa, tornem dilluns a la mateixa hora. Recordeu que aneu apuntant ja a l'agenda que tenim concert de Delicatessen el mes de febrer, el dia 17. Per això ja us en parlaré ben aviat.

0: Escoltes i cas.
1: Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai.
2: Més música en català.
1: Més descobertes. Més cultura. Nous continguts, nous espais i una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts. Nota de veu, Love, Pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICAT.

parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: l'esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: TV, I'm tired.
1: Sí, simplificat.
2: Sí. Desubica't.
3: Sí. Comunica't.
4: Identifica't. Icat, la ràdio inquieta.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i amb...

0: Atenta mai.
1: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
2: El sona nou d'estiu descobrim.
1: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
1: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer això.
1: FM, app i 3Cat.

0: Escolta, Zicat.
1: I se'm mira contra mi triangle. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. A les 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, de fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar.

Tria el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I sent millor contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava...

0: Ja t'auto la mani.
1: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
2: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
1: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.
3: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa mig fet, mai no tanco un clau, no hi firmo papers. Sempre vols més, apreta'm, em deixo la pell, crema, no és suficient.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: A ICAT, l'estiu sona diferent.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks.